0: prego palà, metteixo l'embo que sa mamma. Ama y amaga dolatro, vidi ma buco pe la mieliu clama.
1: Mon papa en prego palà, metteixo l'embo que sa mamma. Ama y amaga dolatro, vidi ma buco pe la mieliu clama.
2: Mon papa en prego palà,
1: sa mamma en prego palà.